0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Elandu ni chaniwe ora yana wele ni bolo wenla husamte kwa sahelo mesaradu Moçambique misora se provincia Zambésia ba chopo na roa huanyo na emara ela.